Aquests són els nostres consells. Pegamento ben tancat. Quan teniu a tancar un tubo de pegamento, untau amb un pot d'oli per al lloc on surt el mateix. Així no s'aferrarà a estar i el podreu obrir sense problemes quan el torneu a haver d'utilitzar.

coneguem les nostres dites i refranys. Més aviat s'agafa un mentider que un coix. Els mentiders cauen aviat en les seves mentides.

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagi passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

0: Sonna Beatriz, d'aquí de Bunyola.
1: Som en Bernat de Vivero.
2: Som en Biel de Montuïri.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Depilació. Si vos preniu una aspirina una hora abans de depilar-vos, la inflamació de la pell se reduirà quasi per complet.

0: Gracias.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. Feina fins a rebentar i menjar fins a esclatar, i qui té pena plorar. Ho diuen els qui són amics de treballar, però també de menjar molt.

0: Ama no me lo he dos fan, ¿qué? Ana Marga de Falta Pollença.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

sense tu no és lo mateix cada dia. M'agrada molt pensar en tu. M'ho he dit de tot, no penses en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure. I et soc un sol, tanqués.

Aquests són els nostres consells. Canonades sense olors. Per evitar els mals olors d'alguns desaigües de la cuina o del bany, talleu una llimona per la meitat i utilitzeu-la com a tap. Absorbirà els olors de la canonada. Canvieu la llimona totes les setmanes.

coneguem les nostres dites i refranys. Si el cel no en volen, a l'infern en preguen. Vol dir que si a una banda són mal rebuts, a una altra m'ho sol·liciten.

Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tot a Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: sé què t'agafa el nau.
1: No hi ha de vol, Mitch.
0: Amb en Acati, des d'Inca.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Hola a tothom, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar tots els oients i les oientes de Ràdio Mortà. I també el meu amic, el Peix Gros, el Mare Blanco, t'estim, amic, t'estim!

vol donar a conèixer la seva empresa, vol donar a conèixer els seus productes, Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Coneguem els nostres dictes i refranys. Fam que s'espera matar no és fam. Significa que no cal donar importància a les tribulacions si s'estenen esperances de vèncer-les.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
1: Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.
2: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aproveche ahora nuestra oferta de GIF con 20 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900 535 961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.
3: Vos oferim a domicili aigua per ajuts, per piscines, per regar i per beure.
4: Servim per tot Mallorca.
3: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
5: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
6: Aigua potable!

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els oients de Ràdio Mutxar.

0: fijos, incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Dr. Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Aquests són els nostres consells. Eines sense rovell. Les vostres eines no s'arrobaeran si poseu dins la capsa o les guardeu un guix, carbó o una bossa amb arròs perquè absorbesqui la humitat.

0: som en Toni Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos ho hauríem de fer mirar, perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... Bueno, que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.
2: Oye, mi...

Pre Ràdio Murta, m'agrada molt pensar en tu. M'ho dic de tot, no penses en res, vull ser feliç.

vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.

0: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
2: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Piment.
3: Voleu postres?
4: Jo un brunis a colonet.
5: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
6: I de colonet per tothom.
4: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
7: Molt bon dia. Doncs sé jo, Madó Pereta. I aquí a Ràdio Murta li vull demanar al senyor Mano Blanco una cançó que sempre m'ha agradat. Eloís, de Tino Casal, per començar el dia amb força i alegria. Gràcies, Ràdio Murta.

0: Repetimos Galicia, tierra de sabores. Prueba lo mejor de Galicia y el norte de Portugal en un solo viaje. Vamos a Padrón, cuna del apóstol, y a Combarro para sentir la tradición. Cruzamos a Portugal para recorrer Bayona y subir a Santa Tecla con esas vistas brutales al Atlántico. Y ahí mismo disfrutaremos de una excelente mariscada incluida. Subiremos a un catamarán por la ría de Arousa y allí mismo tendremos degustación de mejillones frescos con vino directo del mar a tu mesa. Y como broche final, tendrás tiempo libre en Valença Domiño para compras, para llevarte un recuerdo o ese capricho que llevas buscando. Apúntate a Galicia con OK Travel. Contacto Jacqueline 664-203-674.
1: Atenció, Mallorca, arriba una de ses cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.
2: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
3: Hola, sóc la Cati de Llucmajor i m'agradaria escoltar una cançó de Juan Ambidal. La cançó que m'agradaria escoltar és la que va treure de Ràdio Murta la primera. Se la dedico, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta, a ma mare, en Antoni de Llucmajor, en el meu fill, en el meu net, i a tu, Manu, te mando una abraçada molt forta i també per la teva família. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.

0: A que a lo millor hi ha un lloc on el fot xerra i se quan respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, quan sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Restaurante Can Gefat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gefat. Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro, Plaza Progreso.
4: Hola, Ràdio Murta. Són en Toni Campomà de Pollença. M'agradaria escoltar una cançó de los módulos Todo Tiene Su Fin. I dedicar-la, bueno, a la meva família, com sempre, más o menos, i després també especialment a la meva germana i al meu cunyat. Vinga, gràcies.

0: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
1: Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
4: Hola, buenos días, oyentes de Radio Murta. Soy Elena de Invencibles y quería dedicar a todos mis compañeros de Invencibles la canción de Hoy toca ser feliz de Mago de Oz, porque todos los días hay que ser felices. Venga, un beso, chicos.

0: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.
1: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartint moments.
4: Gràcies per la música que mos poses. I ara m'agradaria sentir Angelitos Negros, per Machín. Ara no me'n recordava, perquè la memòria me falla i cada fallo que me fa, pues me deixa aplanada. Moltes gràcies, però...

A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.

Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
3: Bona tarda, Nando. Som la Maria de Petra. Secret per veure si per dir... Per demà me podes parlar dues cançons. Una de Maria del Monte i l'altra d'en Pablo Alborán. Jo he de dir que era el meu amo, era el meu fill, la meva germana Catalina, en el meu nebot, la filla de Catalina, i a les netes, a totes. I una vegada molt forta en el nebot petit que tenim. I a tots que feien a Ràdio Murga, a la família. I a la Francisca de Menorca, en el Nati de Sant Oliva, en el Tomàs Navarro, en el Miquel de Portichol, en el Lluís Adinca, en la Maria Antònia de Santanyí, Anna Maria Magdalena de Falanich, Anna Maria Magdalena de Santanyí, Anna Joana de Campos, i a totes que criden a Ràdio Murta, i a Nati de Sant Ferriol, i a Antoni de Lloret, a en Lluís de Manacó, a en Pedro de Sacaloni, i a Anna Maria Magdalena Stein de Porto Cristo. I a totes que criden a Ràdio Murta i de Petra, a la Florentina de Petra, a la Belciana, a en Francisco Munà i a la seva dona, a en Martí Caramella i a la seva dona, a en Joan de Sestany i a la seva dona, i a la Maria de la Bodega, i a en Mateu, el teu home, i a en Simó i a en Maria, a en Amàlia, a en Marc Abel Brollador, i a en Carles, i a en Apoloni i a en Bernat del Brollador, i a Madalena de Sant Guineu, i a Catalina, i a Maria Fregueta, i a Catalina Fregueta també, i a totes que criden a Ràdio Murta, a tots, i a Francisca de Sant Jona, i a Antoni, a teu home, i a Maria Antoni de la Carnisseria, i a sa mare, i a tots, que criden a Ràdio Murta. A tots. I en el Bel de Vinyet, de despatxes a Espar. I a tots. En el meu fill Tomeu, i la seva dona, en el seu fill, i en la Patricia, i la Nina, i en els nens. A tots. I en Maria Magdalena, i en els nens, i en Mateu. A tots. I a la mare de Mateu, la sogra de Maria Magdalena. I en Àngel, a tots dos. I a la meva cunyada Carmen, i en Premi Rio. I en Abel, i en Biel. En Martí, i en Margalida. I en Maria Antoni, i en Jordi. Ja que no van fora venir, que ja no van fer cas de fons, que venien a mort del meu home. Taula guardada. Si ho escolten, ho veuran. Que m'ha sigut molt de greu que no venguessin. Perquè jo, quan se va morir sa mare i son pare, hi vaig anar de tots dos. És que... Ja. I és el fiel del meu home, de Joan Juan Amari.

també. I a tots, a tots, a tots, a tots els que existen a Ràdio 11. A tots, i a Maria de Mundina, també. I a tots, i a Nancy, a Neus, la dona que ve a Ronda Major, també. I a son pare i a sa mare de Neus. I a tots.

Hola, oients de Ràdio Murta. Vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i, sobretot, vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom. Que sigui jo 25 anys més. Molt d'anys i una abraçada forta.

0: Hola a tots, com va això? Som en Crit Junico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga,
1: subiendo pa abajo, bajando pa arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. Vámonos, vámonos.

Coneguem les nostres dites i refranys. Banyut i pagues veure. A més de fer la feina, una persona encara l'ha de pagar.

0: adaptaciones. Full Arch, el doctor Estanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
1: Viniconello. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniconello. Relax, sabor i ambient a cada plat.
2: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Som n'Antònia d'Esport del Cusí.
1: Soy Alicia de Palma.
2: Som en Déu de Soyo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí.

0: Soy Mercedes del Coingen Rebasa.
1: Ya son una catilla campestilla.
0: Son aquí tot l'inés de Manacor.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Hola amics, som en Jaume Sureda. Us envio una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment al meu amic Manu Blanco. Un beso guapasso.

0: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Vial Tous.
0: Bueno, i enviam una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

Aquests són els nostres consells. Tornar a encalentir l'arròs. Podreu recuperar l'arròs del dia abans sense que quedi ressec i sense haver d'afegir oli. Tan sols l'heu de posar dins un colador i el col·loqueu durant uns minuts damunt una casserola amb aigua bollint.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis. Tens una PIME? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Els estius, les berenades, les excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tot una vida compartint moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
5: Hola, soc Maria del Mar Bonet. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

0: Este 3, 4 y 5 de julio, prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los morancos, Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Cadaval en un show lleno de sorpresas. Los morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
1: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, Restaurants Ses Torres y Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
4: Aigua potable, Martí Serra.
5: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
6: Servim per tot Mallorca.
5: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
7: Telèfono 971 44 31 44. 971-44-31-44.
8: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseria Esborràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseria Esborràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseria Esborràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

0: Espanya s'estima que podria haver-hi més de 600.000 persones majors patint qualque tipus de maltractament. Moltes vegades no es denuncia per por, implicació emocional, dependència. Si sospites d'un maltractament, no et tanguis els ulls. Cerca ajuda en els serveis socials i sanitaris. I també pots fer-ho a través del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears, que ha habilitat un canal de notificació per comunicar possibles situacions de maltractament.
1: Pots demanar més informació al telèfon 971-462-728 i al correu coiba.pm@infermeriabalear.com.

0: camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Així és, en Vall de Bot, en boleros mallorquins, que m'agrada. Lo nostre, poble, ses coses d'esgüell en grup güell fent camí, aquí a Ràdio Murta, a la 88.4, a zona nord de Mallorca, 104.2, a Menorca, a la 90.8. També mos podeu escoltar per la televisió, per la TDT, i via online, per internet, streaming, en l'aplicació de Grup 4 també, a www.grup4.com, aquí vos xerra Manu Blanco. Aquesta hora baixa de divendres, tenc una amic a l'altre costat de sa fil telefònic, a qui jo li tenc molta estima perquè és que és un tio entranyable. Voluntari del grup güell, que ara mos contarà un poc des de quan i quatre cosetes, el nostre estimat Adrián Cozar, Nadri. Adri, què tal? Bones tardes.
2: Molt bones, com esteu?
1: Doncs pues, ja ho has escoltat, el que he dit de tu. Fixa't, he dit fins i tot coses bones, que estic molt content de tenir-te aquí a l'altre costat del fil telefònic. Tu com estàs, estimat?
2: Tot un honor, tot bé.
1: Amem, conta-mos, Adri, perquè tu ets tots els voluntaris, des que presumeix sempre expressi, el teu amic Xisco Bausà, els hi té una estima total i un agraïment infinit. Però tu sempre hi ets, sempre que t'han de menester, sigui per estar a les taules d'inscripcions, sigui per lo que sigui, sempre hi ets, Adri, no tens un no a sa boca mai, eh?
2: Jo sempre que pugui, i sempre allà.
1: Molt bé. Adri, conta-mos, quin temps fa que és voluntari del grup güell?
2: Doncs pues mira, fa dos tres anys.
1: I com va ser la cosa? Com va sortir que vas dir, ostres, pues jo m'apunt?
2: Doncs pues mira, va sentir xerrar del tema i me vaig posar en contacte amb en Xisco i per fer-me voluntari.
1: Molt bé, i conta-mos, l'experiència que tens amb aquest parell d'anys, quina és?
2: La veritat és molt bona, no me puc queixar, la veritat que me van rebre molt bé i així continuar.
1: El que me consta, Adri, és el que tu dius, que t'han rebut molt bé i és una pinya, això, Adri, entre els voluntaris, la directiva, nosaltres els col·laboradors. Hi ha molt bon rotllo en aquests darrers anys, eh?
2: La veritat és que sí, molt bon rotllo.
1: Molt bé.
2: Quasi com una família.
1: És una família, la del grup güell. Conta-mos, anem a xerrar directament ara de lo que és la niña bonita, la marxa des güell Lluís Capeu, perquè no mos donem compte, i ja hi som. Sí, tu que ja controles aquest tema, xerra-mos del tema de les inscripcions. Tira, tira, com fer-ho, quan... Uh-huh. Conta-mos un poc com funciona el tema.
2: Sí, bueno, mira, la pàgina web ja està oberta des de fa un parell dies, per la pàgina grupway.es, allà te pots inscriure, i, bueno, llavors a la plaça d'Espanya des del dia 9 de juliol fins al dia 31, que ens podrem escriure allà presencialment, a les taules, que són des de les 5 de la rebaixa fins a les 8, de dilluns a divendres.
1: Sí.
2: I llavors, el dia de la marxa, el que sí que ha de quedar clar és que des de les 6 fins a les 10 de vespre inscripcions, i a partir de les 10 a les 11 només se farà entrega de material.
1: És a dir, Adri, a partir de dia 9 de juliol, qualsevol hora baixa, perquè tu saps que els nostres oients de Ràdio Murta, el tema d'inscripcions per internet, molt bé, però això de venir fins a la plaça Espanya i apuntar-se i tal, i fer un pot de bauxa amb els voluntaris, amb en Xisco Bausà i tal, agrada, perquè dona bon rotllo. A partir de dia 9 de juliol, tots els hora baixes, de dilluns a divendres, però el mateix dia, el dia de la marxa, para los rezagados, entenc jo, se poden inscriure.
2: Sí, encara queda pues, que quedi de les 6 de la baixa fins a les 10 del vespre.
1: Que ja ho juntarem amb, com tu bé saps, el que és la nostra gran revela de la marxa del Güell Lluís Capeu, aquesta festassa que fèiem antes de donar la sortida, no és així?
2: Exactament.
1: Molt bé. Molt bé.
2: Exactament.
1: Molt bé.
2: Però l'únic que és això, que a partir de les 10, ja només s'entregaran els materials.
1: I què és el material? Què és el que hi ha de material?
2: Doncs pues la bossa amb una botella, el dorsal i la camiseta.
1: I la camiseta, correcte.
2: Sí.
1: I les inscripcions és una cosa fàcil, no? Les dades personals i poc més, no?
2: Sí, nom complet, un telèfon, un correu electrònic, una direcció postal i poc més.
1: Molt bé, molt bé. Jo m'imagino que tu, Adri, que has vist aquests tres anys i que t'has fet bons amics entre voluntaris i gent relacionada amb el grup Güell o marxaires i demés, jo m'imagino que tu convides a la gent que participi en la mesura de les seves possibilitats, no?
2: Totalment. S'ha de fer.
1: S'ha de fer.
2: Tot el que vulgui, que pugui, ho ha de fer.
1: A part que, com tu, com en Xisco Boussà i com els voluntaris, se desprèn sempre quan ja falta poc, perquè és que no m'ho donen compte i passes temps volant,
2: sí.
1: Se desprèn il·lusió i ganes, eh?
2: Moltes.
1: Sí, eh? Sí. Molt bé. I d'Adri Cozar, voluntari del grup Güell, amic nostre, que entrant aquí en directe a Ràdio Murta, que jo sé cert que te fa molta il·lusió, com me fa il·lusió jo, i a part que hi haurà bones sorpreses. Això me diuen que el que és ser rebel·la, hi haurà, haurà festassa. Això és el que me conten. Què te pareix?
2: Molt bé, això hem de disfrutar.
1: Molt bé. Idò, Adri Cozar, dels voluntaris del grup Güell, de l'associació ciutadana del grup Güell, gràcies per estar amb nosaltres en directe a Ràdio Murta. Jo imagino que, per acabar, tu fas una darrera crida, una convidada a que s'apuntin, que s'inscriguin. A part, com tu bé saps, Adri, que no ho hem dit, la marxa del Güell Lluicapeu és el símbol, però sí. Hi ha esdeveniments, s'estan fent activitats i accions quasi tots anys ja.
2: Efectivament. Durant tots anys se van fent cosetes.
1: Molt bé. I d'Adri, convides els nostres amics oients de Ràdio Murta que venguin?
2: Pues sí, tots els que vulguin estan convidats.
1: Molt bé, estimat. Adri Cozar, dels voluntaris del grup Güell, gràcies per estar amb nosaltres en directe.
2: A vosaltres.
1: Adéu, bon cap de setmana.
2: Igualment.
1: I de ja ho sabeu, mos ho ha contat Adri Cozar dels voluntaris del grup Güell, aquí a Fent Camí a les coses del Güell, a partir de 9 de juliol, ja sabeu que a les hores baixes, de dilluns a divendres, de 5 a 8, allà hi ha l'estand del grup Güell a la plaça d'Espanya, que ja ho podeu fer directament per internet a través de la web. Inclús el mateix dia, jo és que... Jo això de deixar-ho pel darrer dia, no som molt partidari. Però bé, per rezagados, pues ja ho sabeu que sí que podreu fer-ho. Però hem d'estar preparats per la festassa que enguany preparam dia 1 d'agost, just antes de la sortida, en aquesta gran marxa del Güell a Lluicapeu. Fins aquí les coses del Güell fent camí amb el grup Güell i un servidor, el teu amic Manu Blanco. Te desig molt bon cap de setmana. I això és Ràdio Murta, així que, si t'agrada, digueu en els teus amics.
0: Fent camí, ses coses del Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
3: Una passa darrere l'altra, silenci abans.
4: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción. Vuelve la noche. Vuelve el camino. Llega la marcha 52 del Güell a Lluicapeu. 48 kilómetros. Que no se explican. Se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Lluc, con salida desde la Plaza des Bestià a las 5:30 de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza des Güell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha de Sgüell a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grup Güell, Fencamí.

0: ¡Atención! Ven a Western Park y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en westernpark.com y utiliza el código promocional WESTBALEARS26. Recuerda, WESTBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento. Així és, i és que ara cada dimecres tenim Fent Camí amb el grup Güell, tant els dimecres a partir de les 5 de l'hora baixa com els divendres a les 5 i mitja, el que és els mesos de juny i juliol. Juny i juliol, Fent Camí, els divendres a les 5 i mitja amb el grup Güell, en les coses del Güell, i els dimecres també a partir de les 5 de l'hora baixa ho podeu escoltar just antes d'aquest jo, el vostre amic Manu Blanco, entri en directe. I escoltàvem també aquesta promo del Western Park, que és una autèntica passada. Jo tinc ganes de que arribi dia 26 de juny per anar a la presentació de les noves atraccions d'Aqualand. Dia 26 de juny serem Canal 4 i jo mateix a Aqualand. Així començam el programa d'avui. Molt bones tardes. Anem amb la primera cridada. Hola.
1: Hola.
0: ¿Amb qui xerram?
1: Con Mari de Palma.
0: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
1: A Madonna con la canción Everybody.
0: ¿Y a quién se la dedicamos?
1: Te la dedico a ti, que es el capitán del grupo, a todos los oyentes de Radio Murta en general, a los del centro de día de Mes Vida, a Carlos, a Juanjo, a los de servicio de ayuda a domicilio, a los de Conecta Balear, a los del Gober Balear, a los de Aldaba, a los que más le guste, a los de la ONCE y a todo el que le guste y que la disfrutemos juntos.
0: Gracias, buenas tardes, hasta luego.
1: Hasta luego.
0: I de ja ho sabeu, els divendres a les 5 i mitja, Fent Camí amb el grup Güell. Però els dimecres a partir de les 5 de l'hora baixa, un altre programa també des grup Güell Fent Camí aquí a Ràdio Murta.
2: Fent Camí, ses coses des Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
0: Cada divendres a les 5 i mitja de l'hora baixa aquí a Ràdio Murta.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Avui me demanaven en què ara hi ha puesto, encara som atents, i li dic, sí, encara hi és, però no te torbis, no te torbis. Ves avui mateix a qualsevol oficina del Com Viajes. També hi ha tiquets a la venta. Aquest cap de setmana els pots comprar a Vini Comprat directament. I també podeu comprar els tiquets a les Torres d'Ariany i a l'Hipòdrom Son Pardo, en el Barça Curva. Així que ja ho sabeu, encara sou atents. Ara és el moment. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
3: Anna Maria de Petra.
0: Qui hem d'escoltar, Maria?
3: Una cançó de Conxa Piqué.
0: Sí, quina?
3: Maria de Mercedes.
0: Molt bé. I a qui la dediquem?
3: A tots els meus fills, a tots els meus nets. En Francisca de Menorca, en Nati de Sant Oliva i en Coloma. I en Miquel d'Esportitxol i en Tomàs Navarro, i jo t'un especial, i en Lluís Adinca.
0: Molt bé.
3: I en Alciana de Petra, i a tots els que criden a Ràdio Murta. De Petra i fora de Petra, de tots.
0: D'acord, gràcies per telefonar.
3: Jo sempre me deia que no havia oblidat mai d'això.
0: No, ben fet, ben fet. De bien nacido ser agradecido.
3: Sí, me donava molt de coratge sempre, això.
0: Molt bé. I de gràcies per cridar. Bones tardes.
3: En
0: Joan Fullana del Gaire durà un munt de coques bambes a la trobada de Ràdio Murta. Els que vagin vestits o vestides de blanc tindran regals segur. Hi haurà regals per tothom, per tothom. Però els que vagin vestits o vestides de blanc segur no, seguríssim. Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert de 8 des de matí a 1:30 des migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en es 971-61-05-39. 61-05-39. En es Passeig del Rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en sa nostra fantàstica terrassa.
1: I doncs sí, anem amb una altra
2: cridada. Bones tardes, hola.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerrem?
3: Teresa de Rafalnau.
2: Qui hem d'escoltar, Teresa?
3: Millón de Amigos.
2: D'en Roberto Carlos. I a qui sí. Dediquem?
3: Bueno, pues avui l'he dit especialment i especialment a per tu.
2: Ah, gràcies.
3: Perquè jo crec que ja hi ha pas un millor de mig que tens.
2: Moltes gràcies.
0: Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Descubre Tres Globs, servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globs.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelme, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646 633 259. 646 633 259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
3: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.

Acabes d'escoltar la nova promo, la nova publicitat de Martí Serra, feta per Leo Rubio. Quina passada! Enhorabona, Leo, enhorabona, Martí. La nova publi de Martí Serra, que com bé saps, com a Transports Maraneu, també participen a la gran gala de... No, la gala no, a la trobada de Ràdio Murta, que ja és dissabte de la setmana que ve, dia 20, dia 20 de juny, a Vinicomprat. I que vos esperam a tots? A tots els que pugueu, clar que sí, perquè hi cap molta gent, però encara en queden, encara un grapat d'entrades, eh? Així que no t'atorbis. Vos puc assegurar que ho passareu molt bé i que tothom tindrà ventall. Un ventall gentilesa d'en Antonio Pérez. Escoltam en el Reo Rubio, ara cantant a Reciclajes Pérez.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
2: Un saludo a todos los oyentes de Ràdio Murta. Soy Javier de Pecos. Que ojalá muy pronto esté por allí y nos podamos ver. Adiós.

Amancio Prada, 20 años, per la meva amiga Malena Colls, morenassa. Un besito, que va per tu, tot aquest lo que hem escoltat. Ara escoltarem alguna cançó de Milli Vanilli, sí, sí. Perquè va néixer, tal dia com avui, en Rob Pilatus, qui va ser modelo, bailarín i cantante, germano estadounidense que formó parte del grupo Milli Vanilli junto a Fab Morvan y falleció por una sobredosis a los 32 años en el 3 de abril de 1998 en Düsseldorf, Alemania. I jo vaig conèixer l'autèntic Milli Vanilli. Sí, sí, vaig fer feina amb ell. Bé, unes actuacions que varen fer a lo que era el Fogueró. Sí, sí, sí. I se veu original, perquè segur que això va ser un fake, que se diu ara. No eren ells els que cantaven. Jo vaig conèixer l'original i era un bon músic i un bon cantant. Sí, sí, sí. Més cosetes que escoltarem a continuació, perquè tenim un especial fantàstic, eh? Internacional i nacional. Sí, Maria Ortiz, que va fer 82 anys. Jo havia dit que Nancy Sinatra havia fet 96. No, 96 no, 86. 86 em va fer ahir Nancy Sinatra, la filla d'en Frank. El meu amic Miguel Ángel Rodríguez Jiménez, el Sevilla, de los Mojinos Escocíos, avui en fa 56. Seria qüestió de fer una rialla, perquè mos fa falta de vegades, no és així? Després, tal dia com avui, des 2004, Beverly Hills, Estats Units, va morir en Ray Charles. Sí, sí, grande, grande. Fixeu-vos quantes cosetes que tenim. També, el pelirrojo, el cantant de Simply Red, fet els anys, eh? Que m'agradava, que m'agradava. M'encantava, m'encantava aquell grup de Simply Red allà en els finals dels 80, principis de 90. La veritat, jo tenia cassets de Simply Red. Més cosetes que tenim, perquè ara vos contaré l'especial total que ve a continuació. Que me demanaven? De Deep Purple. No, Deep Purple no m'ho toca. No, no, no, no. Vos he dit que tenim Simply Red, algo de Milli Vanilli, Maria Ortiz, exacte. Michael James Hunkel, el cantant i el líder de Simply Red, que va néixer en el 60. Mm? Així que em fa 66. No han acabat, eh? No han acabat. Aquí tenim, home, sector Johnny Depp, em fa 63, 65 en Michael J. Fox. Fixa't quantes coses. Bona, bona, bona, bona, bona. Na Sònia Braga! 66, t'he dit jo que... Sí, sí, m'estan passant aquí la informació. Però ve un concert fantàstic. Ve un concert fantàstic a Mallorca. És del grup de la meva ninesa i joventut. Sí, sí, Hombres G, que ara vos explicaré. Però tal dia... Com avui, del 22, però no 2022, de 1922, en Grand Rapids, Minnesota, Estados Unidos, nació Frances Ethel Gamm, más conocida como Judy Garland. Fue actriz y cantante estadounidense. Los premios que recibió a lo largo de su trayectoria, entre ellos se hallan el premio Oscar, el Globo de Oro, el Cecil B. DeMille, el Grammy y el Tony. Es la madre de Liza Minnelli. Falleció el 22 de junio del 69 en Chelsea, Londres, Reino Unido, na Judy Garland. Mare meva, quina passada. Em faria, ja em diràs, 104. Sí, sí, sí. I l'especial Hombres G, que ve a continuació, és perquè dia 10 de juny del 65, és a dir, en fa 61, a Madrid, va néixer en Dani Mezquita Hardy. ¿Quién es el teclista, músico, teclados, guitarra de Hombres G? Que vienen a Mallorca, banda española de pop rock, rock and roll y surf, formada en 1980 y todavía en activo. Su éxito abarcó España e Hispanoamérica, especialmente en Colombia, Ecuador, México, Perú y Argentina. Així que, a continuació, especial de tots aquests artistes que t'he dit, especialment d'en Dani Mezquita d'Hombres G... Però, bueno, m'he quedat així quan he vist lo de Judy Garland, eh? Sí, sí, sí.
que en faria 104. Mare meva, quina passada. Molt bé, i amb aquest especial vos deixem amb molt bona música aquí, a la 88.4, 104.2, Sona Nord, 90.8 Menorca, i mos podeu escoltar també per la televisió, per TDT, i també a www.grup4.com, Somewhere Over the Rainbow, que guapa, en algun lugar, allí, al final de l'arcoiris, Judy Garland.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

Estil local, darreres tendències i canvi d'imatge, perquè la moda té una essència pròpia. Ja ho saps, cada dimecres a les 9 a Canal 4 Televisió, Fashion Fair.

de les cites més dolces de l'any. La Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa. Viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb

a que a lo mejor hay un lloc on el fot xerra i sé qui en respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, qui en sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Cuinamam gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Balcon Viajes i Podron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
2: apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? Oh, per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Oh, per grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Oh, per grams. Amb pàrquing gratuït. Oh, per grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Hola a tots, com va això? Som en Crit Junico, des de Ciutadés de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut!

I que melós. Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei del mòbil.

Aquests són els nostres consells. Cintes de vídeo. Quan se romp la pestanya de seguretat, ja no podeu tornar a gravar la cinta. Podeu solucionar aquest problema si cobriu el forat amb un tros de celo. A més, això no fa mal en el vídeo.

Coneguem les nostres dites i refranys. Allà on no n'hi ha, que no hi cerquin. Al·ludeix a la manca de béns o d'entendiment.